0: que todo eso. Así que no caigamos en la trampa. Está en juego nuestra convivencia antes de que este país se haga ingobernable.
1: El amor de mis amores.
0: Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
2: Hasta mañana, Gabaroja. Y en efecto, que no deje de ofendernos el insulto. Menos cuarto, a las 8, a las 7 en Canarias. Ahora la información de las territoriales en Radio Nacional.
3: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
4: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Més de 38.000 joves de les Balears podran votar per primera vegada a les eleccions generals del 29 de novembre després d'haver complert la majoria d'edat. Tot d'una, n'escoltam qualcuns, tot això en l'inici laboral d'una setmana decisiva, perquè aquest divendres 16 d'octubre és la data màxima per registrar les coalicions dels partits. Aquí a les Illes, el PSOE i Més negocien la possibilitat de presentar una candidatura conjunta al Senat a les 4 illes. Avui és dimarts, 13 d'octubre, Julià Blasco és el control tècnic, us saluda de Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Volen reclamar la pujada salarial dels docents de la concertada.
5: Per això el sindicat USO ha convocat avui de matí a les portes del Parlament una protesta. Els sous es congelaren l'any 2020 durant la pandèmia.
4: Accident de trànsit entre dos cotxes a Santa Eulària de Riu.
5: Un home de 33 anys ha resultat ferit greu. L'home ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses amb politraumatismes. Una altra dona de 29 ha resultat ferida lleu.
4: I en els esports?
5: El Mallorca, després de la victòria per 3-1 contra les Palmes, tanca la jornada com a quart millor classificat de la segona divisió, a 4 punts dels dos líders, que són ara mateix l'Almeria i l'Eibar, amb dos empatats amb 21 punts precisament. El proper rival del Mallorca és l'equip guipuscoà, que va perdre ahir contra l'Oviedo per 3-1.
4: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia, avui s'espera cel poc ennuvolat en general durant el matí a les Balears, amb alguns núvols d'evolució durant el dia a Mallorca i a Eivissa, que a la tarda podrien deixar alguna precipitació feble i ocasional. A l'illa de Menorca, en general, s'espera cel clar amb predomini del sol durant tot el dia. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, les màximes s'esperen de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 de màxima a Maó. Durant els pròxims dies, temperatures sense grans canvis, la inestabilitat no es retira del tot de l'arxipèlag durant la setmana. Cap al cap de setmana podria incrementar-se especialment a partir del dissabte i el diumenge s'espera una baixada notable i general de les temperatures, deixant valors més frescos en general a l'arxipèlag que els que tindrem durant els pròxims dies. Pel que fa al vent, avui bufarà en general fluix del nord i del nord-est amb brises costaneres febles durant la tarda. És una informació d'AEMET.
4: Volem també conèixer aquestes hores l'estat de les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Toni Fornés, bon dia.
7: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident ja retirat a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Marratxí, en sentit Palma, on tenien el carril esquerre i part del central ocupats, cosa que ha provocat molt de tràfic lent al punt i retencions que, juntament a les habituals de primera hora, arriben pel moment des del punt fins a l'altura de Binissalem. Per altra banda, també trobaran retencions a l'altura del polígono de Sant Castelló i a ningú per això cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura trobaran les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera Soia i a l'altura a Setúl en sentit Andratx i a l'altura de sortida des de Son Rapinya fins a l'altura de Cementeri en sentit Aeroport. I per acabar, feia retencions a l'autopista Llummajor, a l'altura de sortida des de Serenal fins a l'altura del Coll d'en Rabassa en sentit Palma. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
4: Ho dèiem en portada, més de 38.000 joves de les Balears podran votar per primera vegada a les eleccions generals del 29 de novembre, després d'haver complert la majoria d'edat.
5: Fa més de 3 anys que no hi ha eleccions. Les darreres varen ser les generals del 23 de juliol de 2023, i en aquest temps al cens s'han incorporat els nascuts a finals de 2005, tots els que ho varen fer el 2006 i el 2007, i els del 2008 que ja han fet els 18. A Ràdio Nacional hem parlat amb alguns d'ells.
8: Crec que és important i amb ganes.
9: Jo sí que iré a votar, perquè tengo la capacitat i l'oportunitat.
10: Decidir tot el tema de lo que mos ve ara, dels propers anys.
5: Són conscients que a les xarxes socials, des d'on reben la major part de la informació relacionada amb la política, hi ha molts de missatges que polaritzen.
10: Ve de totes les bandes, tant de dreta com d'esquerra, tantes els memes de mal gust com el que poden ser les entrevistes d'en Rufián amb en Vito Quiles. Aquí el que se popularitza a TikTok és el que van més.
11: Jo crec que la majoria d'entre molts sentim un poc desubicats, perquè no sabem exactament de on agafar les fonts i tal, i per internet.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és l'una i mitja. La crisi de l'accés a l'habitatge protagonitza un dia més el ple del Parlament. Avui Vox ha vetat que la cambra fes un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal. Finalment, els grups d'Esquerra l'han fet pel seu compte. Després, fins a 9 preguntes de control al govern per al conseller José Luis Mateo. Les acusacions creuades han estat la tònica habitual. Escoltant Manuela Cañadas de Vox, Iago Negueruela del PSIP i el conseller Mateo.
2: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda y porque hay muchísimas Mari Carmens en España y gente que se ha suicidado en Cataluña que no les ha importado. Por lo tanto, para no hacer un agravio ante todas las víctimas, que para nosotros todas las víctimas son importantes.
3: Señor Mateo, usted tiene 9 preguntas parlamentarias hoy. 9 preguntas parlamentarias porque usted, aunque no se lo crea, es el competente en materia de vivienda, el exclusivo en materia de vivienda, aunque no haya ejercido las competencias.
4: Si hay desahucios es en aplicación de la legislación estatal, de la ley del señor Sánchez. Ustedes tuvieron cerca de 9.000 casos, para pensar en todas las personas desahuciadas en Baleares durante sus 2 legislaturas. Datos oficiales. Se preocuparon de esas personas. No son números, son personas. Antes y ahora.
1: A tot això, aquest dematí s'ha paralitzat un desnonament previst al barri de Son Oliva de Palma. Ha estat possible per la vigència dels anomenats decrets Mari Carmen. Tot i així, el portaveu d'Stop Desnonament, Joan Segura, manté que les mesures que inclou continuen sent de mínims.
5: No suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desahuci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar, etc. No? Diguem-ne que el Real Decret són paliatius.
1: Avui és dimarts, 13 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassem titulars amb Aina Escandell. Arriben 4 pasteres amb 64 persones a bord.
6: Dues d'elles han tocat terra, la darrera al port d'Eivissa, la Marina Botafoc. Hi viatjaven 13 persones, la mateixa xifra que ha estat interceptada minuts després al Pilar de la Mola. Dues pasteres més han estat interceptades en alta mar, al sud de Formentera i al sud-est de Cabrera.
1: La regularització ja es nota a la construcció.
6: Segons la patronal, s'han incrementat un 6% dels contractes aquest estiu a les Balears, un procés que, segons els sindicats, permetrà sanejar la contractació de treballadors que ja feien feina, però dins l'economia submergida. Maria José Cordero, d'UGT.
7: Entre dos veces a les arques de Sins, entre dos veces a Hisenda perquè paguen els seus impostos, tenen drets, però també les seves obligacions. Crec que aquí és l'únic que no interessa és a la persona que vulgui explotar.
1: Comença la campanya d'inscripció dels fixos discontinus.
6: La principal novetat és la posada en marxa d'un nou sistema de cita prèvia que permet consultar a temps real la disponibilitat de cites al SOI per tal d'agilitar els tràmits. A més, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears ha reforçat la seva plantilla. Maria Lujuan Olivera és directora del SOI.
8: Un nuevo sistema que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de todas las citas en las oficinas del SOI y reservar una cita en cualquiera de ellas. El objetivo es facilitar el acceso al servicio, reducir las complicaciones a la hora de encontrar cita y hacer que este procedimiento sea más ágil y sencillo para los ciudadanos.
1: La crisi del 2008 encara té cicatrius obertes.
6: Segons un estudi de la UIB i la Universitat Carlos III de Madrid, aquella generació acumula més atur i sous més baixos durant tota la carrera professional. En aquest sentit, asseguren que arriben a ser un 12% més baixos. Ismael Gálvez és investigador de la UIB.
9: Dado que han trabajado menos al principio de su vida laboral, esto influye mucho para cómo sus habilidades o sus salarios se forman al principio de su carrera y esto tiene efectos persistentes que nunca se recuperan. Son unos 80.000 euros a lo largo de tu vida laboral. Es decir, es una cantidad que obviamente afecta no solamente al consumo, sino también obviamente a tu capacidad de ahorro.
1: La restauració d'Eivissa decebuda amb els closings.
6: El cap de setmana de tancament de les discoteques no es nota la caixa. Després d'una temporada que titllen de regular, Miguel Tura, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, assegura que activitats com aquestes ajuden a allargar la temporada estival, però que els resultats no són òptims.
10: Totes les activitats que es fan, sobretot a principi i a final de temporada, tenen una aportació positiva, és a dir, sempre treballes una miqueta més, però no fa insegurs de 2 dies al final.
1: I en els esports?
6: El Mallorca tanca la jornada com a quart millor classificat de la segona divisió després de la victòria aquest cap de setmana per 3-1 contra Las Palmas. Els vermells es troben a 4 punts dels dos primers, l'Almeria i l'Eibar, amb dos empatats a 21 punts. Precisament el proper rival del Mallorca és l'equip guipuscoà, que va perdre ahir contra l'Oviedo per 3-1, una derrota que li lleva el lideratge i que acaba amb una ratxa de 7 victòries consecutives.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Balears, amb menys nuvolositat a l'illa de Menorca, i a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional durant la tarda, fruit dels núvols d'evolució. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes amb pocs canvis s'esperen de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 de màxima a Mahó. Pel que fa al vent, bufarà en general fluix a la tramuntana a l'illa de Menorca, a la resta, brises costaneres febles. Demà s'espera cel poc ennuvolat, en general amb intervals de núvols i algun núvol d'evolució a l'illa de Mallorca, que a la tarda podria deixar alguna precipitació ocasional i feble. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis, les mínimes seran de 20 graus a la matinada a Formentera, 17 a Eivissa, 16 de mínima a Mahó, 15 a Palma. Durant la setmana, temperatures gairebé sense canvis a partir del dissabte començaran a baixar i ho faran de forma més notòria cap al diumenge. El dissabte, en qualsevol cas, s'espera un canvi de temps en l'arribada d'inestabilitat a l'arxipèlag, que és una informació d'EMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara amb Punt de Fuga.
12: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
6: Bon dia a tots, com esteu? Passen uns minuts de la 1:30. Començam el magazín Punt de Fuga avui, 13 d'octubre, amb la mirada posada en un pont del Pilar, on a Eivissa els closings de les discoteques i la volta cicloturista no s'han traduït en un canvi en la facturació de les petites i mitjanes empreses. Paula Bendito, Xavi Ara, bon dia.
13: Bon dia.
14: Bon dia.
13: Parlarem també de l'emblemàtica pastisseria del Port de Sóller, Can Tambora, qui després de 181 anys baixarà serà la persiana a finals de mes per la pujada del preu del lloguer, que se multiplica per dos.
14: I parlarem també, guaitarem a les xarxes per contar-vos quants de mallorquins han fet aquests dies les maletes per anar de concert.
6: Encara amb la ment postrada en el pont de la Constitució, Eivissa ha passat aquests dies per un dels més intensos del calendari turístic amb el tancament de la temporada de les grans discoteques, els coneguts com a closings, i ahir, just ahir, dia 12 d'octubre, va acabar també la volta cicloturista a Eivissa. Més enllà de tot això, però, ens interessa saber com es tradueix aquesta activitat en beneficis reals per a les petites i mitjanes empreses d'Eivissa i Formentera. Avui en parlam amb el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, Miguel Tur. Bon dia, senyor Tur.
15: Hola, bon dia, com va?
6: Quin balanç feis d'aquests dies de closings de la volta pel sector de la restauració d'Eivissa? S'han complert les expectatives o l'afluència de visitants no s'ha traduït en tanta activitat com s'esperava?
15: Bé, totes les activitats que es fan, sobretot a principi i a final de temporada, tenen una aportació positiva, és a dir, sempre treballes una miqueta més, però no fa insegurs de dos dies, al final. És a dir, aquestes activitats potser poden fer incrementar les ventes en els establiments que estan prop de les zones on es organitzen aquests events, i això pues, pot aixecar pues, aquest parell de dies el que són les ventes, però no són uns resultats significatius dins el conjunt de la temporada.
6: Mm-hmm. Aquests bars, aquests restaurants, cafeteries que estan a prop d'aquestes zones, llavors, per lo que dius, entenc que sí que se veuen beneficiades, però no fan l'agost, igual que tampoc se'n veuen molt aquests que estan com més allunyats, no?, d'aquests epicentres festius, diríem.
15: Bé, però això és com tot, és a dir, jo penso que a Eivissa està molt bé que es facin events, sobretot en el que són els extrems d'esta temporada, per allargar-la una miqueta més i per tenir una continuïtat i una regularitat doncs que ens interessa a tots, no només als restauradors, a tots els sectors, perquè al final és una cadena. I això està molt bé, perquè ens permet d'alguna manera doncs, mantenir i incrementar una mica les ventes doncs, a dies concrets. No?
6: Uh-huh.
15: A partir d'aquí, pues, claro, no tothom pues, se'n surti igual de beneficiat. Pues, qui té la sort d'estar més a prop dels establiments o de les zones on es fan aquests events, pues, lògicament notarà més aquesta pujada de ventes, i quan més t'allunyes, pues, lògicament ho notaràs menys. Però està bé que es fan, és a dir, una volta cicloturista, que és un turista que ve, que fa la seva carrera de dia, i llavors després surt a passejar i es mou una mica, doncs és un turista que ens interessa tot, o el turista que puguen venir a dents, entonces, pues, al final, d'alguna manera, es mouen. Uh-huh. I és interessant que es faci una mica això, doncs, en els mesos dels extrems de temporada per donar més regularitat a totes les empreses del sector.
6: Uh-huh. Parlam d'aquest final de temporada, a mi m'agradaria demanar-li, senyor Tur, aquesta temporada hem vist com els costos de les matèries primeres, els salaris i altres despeses han continuat pressionant els negocis. Com ha estat la rendibilitat d'aquesta temporada per restauradors? S'ha facturat més? Però imagino que també s'ha gastat més, o no?
15: Pues te diria que no en tots els casos s'ha facturat més. Jo qualificaria la temporada com regular. En su millor dels casos, algunes empreses sí que han aconseguit facturar una miqueta més, però la gran majoria en sort han igualat i molts han disminuït ventes. És a dir, l'increment dels preus, no només de matèria prima, sinó pràcticament de tots els costos, s'ha disparat i, en general, la rentabilitat cada volta costa més de mantenir-la.
6: Hem parlat durant tota aquesta temporada de bones dades turístiques, però jo volia demanar-li menys si això se tradueix també en més consum en els restaurants, perquè sembla que allò que més han controlat els visitants a l'hora de viatjar ha estat la despesa. No sé si vosaltres heu notat que els clients controlen més si van a sopar al vespre, si queden a l'hotel i compren alguna cosa en supermercat, prescindeixen d'alguns serveis. No sé si això ho heu notat aquesta temporada.
15: No només aquesta temporada, és una tendència que ja venim observant de fa 2 o 3 anys endarrere. Està havent un canvi social i en la forma de viatjar i afecta també el turisme, i el que és el model tradicional turístic tenim que està modificant, almenys aquí a Eivissa. I notam pues, que el client tradicional, el client familiar, la classe mitjana, cada volta s'està reduint, però en les qüestions de preu, no parlo més de restauració, és a tots els sectors cada volta costa més venir a les illes, i es substitueix pues, per 2 perfils que cada volta estan en augment. Un és un cert turisme de qualitat o de luxe, i llavors hi ha un turisme de curta estada que cada volta és més predominant. Mm-hmm. Aquest turisme de curta estada, pues, per exemple, consumeix menys en el restaurant. I aquest turista també de classe mitja, que sempre és el nostre client tradicional, doncs també consumeix una mica menys i potser ho substitueix per supermercats. Llavors, això és una tendència que veiem que va més.
6: I va increixendo?
15: Sí, el que estan veient és que els darrers anys... Clar, si venir de vacances és més car, doncs la gent, al final, opta per venir menys dies, venir, potser, a un event concret, i a lo millor gasta menys en restauració, que és opcional. Al final es gasta en restauració, és una despesa opcional que té el turista que ve. No és algo obligatori, no és com el transport o qui s'ha hotel, sinó que és una despesa opcional. I en aquest cas, pues, a lo millor ens han vist afectats per aquests increments de preus que s'estan donant a nivell internacional.
6: I ja per acabar, senyor Tur, mirant cap als pròxims mesos, quan molts establiments començaran a tancar per descansar o per la fi de la temporada, quina situació es trobaran els empresaris? Hi ha preocupació per la viabilitat dels negocis durant l'hivern?
15: Pues, en hivern és molt més complicat. Aquí a Eivissa tenim una estacionalitat molt més marcada. A partir de finals de setembre i durant tot el mes d'octubre es van tancant els diferents establiments en funció del tipus d'establiment i on està ubicat, i normalment ja la darrera setmana d'octubre tots els que són estacionals tanquen tots. Després queden els de tots l'any, que, bueno, pues que n'hi ha que potser tanquen 2 o 3 mesos per vacances. Mm. Però, bueno, no a tothom li ha anat igual de bé. Hi ha establiments que han sigut mantenint una bona dinàmica i altres que no tant. Aquestes dades ja no les tenim a nivell particular.
6: depèn de cada un. Miguel Tur, president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies per aquest balanç després d'aquests dies allà on ha hagut un bon epicentre festiu, tant pels closings com per aquesta volta ciclista. Gràcies sempre per la vostra amabilitat.
15: Moltes gràcies.
12: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
6: I avui volen posar el focus en una realitat que preocupa cada vegada més a Mallorca. L'especulació immobiliària i l'encariment dels lloguers, que no només dificulten l'accés a l'habitatge, sinó que també amenacen la continuïtat dels petits negocis de tota la vida. Un exemple és el d'una pastisseria històrica del port de Solla, Can Tambora, que baixarà definitivament la persiana dia 31 d'octubre després de ni més ni manco que 181 anys d'història. Cinc generacions han mantingut viu aquest negoci familiar, però la pressió dels preus dels lloguers els ha obligat a posar punt final a una trajectòria que forma part de la memòria col·lectiva del municipi. Per parlar-ne de tot això tenim a l'altre costat del telèfon a Sandra Montaner, la cinquena generació del negoci familiar. Bon dia, Sandra.
16: Bon dia.
6: El vostre forn té 181 anys d'història i cinc generacions al darrere. Com heu viscut el moment d'haver de prendre la decisió de tancar definitivament? Quan vareu veure que això no anava enlloc amb aquesta situació?
16: Home, quan ens varen donar la notícia, pues, varen estar bastant trits, bastant dolguts. A més, sí que havíem arribat a un acord fins al mes d'agost d'un lloguer d'un 25% més del que pagàvem, que ara pagàvem 3.000, serien 3.500, però el mes d'agost, a través d'un burofax, ens diuen que dia 31 d'octubre han d'entregar les claus. I clar, això fa que ho duguem bastant malament.
6: Mm-hmm. Què significa per una família que ha dedicat generacions a un mateix negoci haver de posar punt final en aquesta història? Com vos sentiu aquests dies?
16: Molt trist, bastant trist. A més, de les cinc generacions, mon pare és l'únic que encara, gràcies a Déu, està viu. I quan li vaig veure de 3 metres jo, que s'acabava el negoci familiar, que havien de posar un punt i final perquè no ens quedava d'altre, em va costar molt. A més, no li vaig poder dir fins al cap d'un mes i la veritat que mon pare ha estat trist, jo també, jo no tanc una generació, no cap de tancar una generació perquè jo vulgui, sinó és perquè m'obliguen a tancar-la. Així com mon pare, la seva mare, el seu predit, sa mare perquè se va morir, però el seu predit i repredit sí que van tancar generacions perquè se van jubilar. Jo tanco una generació amb escó molt estret. No he pogut acabar de tancar una etapa.
6: Vos heu plantejat alternatives per evitar el tancament del forn? No sé si traslladar-vos a un altre local, cercar una altra solució. Hi ha qualque manera de poder salvar Can Tambora? O és molt complicat?
16: Sí, hem cercat altres alternatives. El que...

0: són uns viveros d'aquí de Sóller que també han de tancar per unes circumstàncies molt parecudes a les nostres, que els hi pugen el preu i que sí, que se veuen obligats també a tancar. I res, que no és un cas aïllat, que de cada vegada n'hi haurà més amb aquest preu.
1: Heu rebut mostres de suport des que s'ha conegut la notícia? No sé que vosaltres més els clients de tota la vida, no sé si n'hi ha que venen cada dia pues, per exprimir aquests darrers dies amb vosaltres.
0: Sí, ens han rebut moltes mostres de suport, moltíssimes, i sí, nosaltres tenim un client de fa molts anys que venen cada dia i estan, quan jo els hi vaig dar la notícia, van quedar com en xoc, perquè són gent ja major, i on anirem, i no on anirem, ens varen fer una glosa en el setmanari local, i la gent sí, ens ha... La veritat que m'he sentit molt agopada.
1: Si haguéssiu de demanar una cosa a les administracions i als propietaris dels locals comercials, quins seria o quina que demanaríeu després d'aquesta vivència vostra?
0: En les administracions, evidentment, que ja posessin un topall de preus en els comerços, i sobretot en els comerços emblemàtics, en aquells comerços de tota una vida que se veuen obligats a tancar, o bé perquè els hi pugen el preu, els hi doblen, o bé perquè no els hi volen renovar. I en els propietaris simpatitzar un poc amb els llogaters.
1: Ser un amic, posar-se un poc en el vostre lloc, no?
0: Home, sí, sense cap dubte. I, de fet, jo crec que estem vivint un moment que, a més, la gent està pagant ja un preu de 2.000 per amunt, nosaltres en pagant 3, però no simpatitzen i te diuen per 3 i perquè vull 6.000 euros. I no, crec que no estan simpatitzant i crec que estan... Crec que ens estem deshumanitzant.
1: Quin missatge, ja acabem, Sandra, voldríeu deixar als vostres clients i a totes les persones que han format part d'aquests 181 anys d'història del vostre negoci familiar?
0: Home, jo voldria enviar-los un missatge de que moltes gràcies per haver confiat en 5 generacions i sobretot haver confiat en la darrera generació, la quinta que he estat jo. I que moltes, moltes gràcies perquè no només han estat clients, sinó que han pogut mantenir una història de cinc generacions viva.
1: Sandra, ens quedam amb aquest missatge. Tu que ets la cinquena generació d'aquest negoci familiar de Can Tambora. Gràcies per atendre Ràdio Nacional. Esperam que el teu testimoni arribi a qui hagi d'arribar perquè coses així, comerços emblemàtics com el vostre, no baixin la persiana. Gràcies, Sandra.
0: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
2: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
1: I com cada dimarts, en aquesta hora, guaitam a les xarxes per fer un repàs del més destacat del món digital en aquests darrers minuts de Punt de Fuga.
3: Avui parlarem del menorquí Ivan Bosch.
4: I també del concert d'Oques Grasses i de na Shakira.
3: I per parlar dels menorquins, qui millor que pèl de gall per introduir el tema.
4: I és que Menorca Ivan Bosch ha aconseguit en poc temps un públic fidel i entregat amb els seus continguts culturals, històrics i lingüístics que publica les xarxes. En poc temps ha aconseguit arribar a molta gent amb el seu estil proper.
5: I és que vull xerrar de sa paraula ennivolat. A Menorca no deim entrepans, deim cocs. És que nosaltres xerram, ratllam i parlam. Xubec, encara que molaria molt, no prové de s'anglès. En aquest cas, prové de s'àrab. Les teories més actuals diuen que bòtil no seria tampoc un anglicisme. He sentit a vegades teories que diuen que idò podria venir de aidu, però tampoc seria correcte.
3: Bosch s'ha fet un forat en un món, el de les xarxes, on allò que domina és un altre tipus de contingut, més frívol i vertiginós.
6: A les Balears hi ha molta gent que té molt que dir, però que es veuen opacats per aquests vídeos basura que hi ha avui en dia.
4: L'influència

0: Cert que va ser un dels pioners en rapejar en català, vol ajudar a preservar la llengua, diu, però avisa que no és fàcil.
1: La veritat és que és un tema que me preocupa i per això faig activisme a favor de la meva llengua. Però sí que es veu que han d'entendre que hi ha processos que són superiors a les poblacions i als éssers humans i que hi ha coses que seran inevitables.
2: Que, per cert, parlant de coses inevitables...
3: Temps és tot cosa del temps... Nosaltres no triem.
4: Xavi, Paula, no me'n parleu perquè en tinc un disgust aquests dies. No me puc creure que mai més tornem a veure junts oques grasses.
0: I d'aquest cap de setmana el grup català s'ha acomiadat definitivament després que anunciés el seu adeu fa un any. Han omplert ni més ni manco que 4 vegades consecutives l'estadi olímpic Lluís Companys.
2: Més de 220.000 persones han anat a veure'ls, entre ells molts de mallorquins.
5: La veritat que es conserva increïble, sonava molt i molt bé, ho podies viure de forma molt intensa i va ser molt emocionant tot plegat. És vera que pels fans de sempre, que fa més de 10 anys que els seguim en els Oques Grasses, crec que va faltar repertori, tot i per ser un concert de comiat, però la veritat és que el show i l'espectacle que ens varen regalar va valer molt la pena.
6: Nosaltres vam anar des de Menorca en el concert en el de divendres. Van tenir moltíssima sort perquè van poder agafar entrades a darrer moment i la veritat és que ha sigut una experiència meravellosa. Ells van estar espectaculars com sempre, l'ambient immillorable.
4: Quina enveja, n'hi ha hagut molt de concerts. Jo no n'he anat a cap, vosaltres?
2: No, tampoc.
0: Tampoc.
4: Però en aquest pont n'hi ha hagut molts que sí.
0: Illencs han anat a veure Oques Grasses i d'altres han anat a veure na Shakira. De fet, va tancar la seva residència europea a Madrid amb un darrer concert. La colombiana va començar els seus espectacles el passat 18 de setembre i des de llavors, incloent el d'ahir, ha fet 13 concerts al Macondo Park.
7: És una diosa, és un espectacle constant. No sé, ja, vamos, he tornat en ses ulls curts. Un altre pic l'endemà, o sea, no m'ho hagués ni pensat. I mira que mos va pegar un diluvio, però és que ho varen passar igual de bé.
2: La de Barranquilla ha pujat a l'escenari diversos amics, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Dua Lipa, Maluma i el darrer fou Dani Martín. Tots dos cantaren plegats Te Dejo Madrid.
4: Gràcies a Déu que ella no se retira i la podrem continuar escoltant en directe. Jo no us dejo Madrid, vos deixo vosaltres. Xavi, Paula, moltes gràcies per aquesta secció tan entretinguda com sempre.
0: Faltaria, gràcies.

Ja posant punt final a aquest magazín punt de fuga. Això ha estat tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí 10 minuts a les 2:10 amb tota la informació de les Illes Balears aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Gràcies per estar a l'altre costat. Fins demà.

0: aquest s'ha duit a terme durant el temps de la primera intervenció dels socialistes. Avui també hem sabut que el debat de política general començarà el proper dimarts, dia 20. El govern ha registrat avui la petició. El PSIP ja s'ha queixat perquè no havien estat informats abans de la petició. A tot això, el conegut com a decret Mari Carmen ha aconseguit aturar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 infants a la barriada de Sant Oliva, a Palma. És la segona vegada que la família atura el desnonament. Segons denuncia Stop Desnonaments, el propietari és un gran tenidor, tot i que s'ha fet passar per petit propietari posant els immobles a nom de diferents empreses. A més, va llogar el pis com a un habitatge, tot i que està catalogat com a oficina. A la plataforma consideren que els decrets aprovats pel Consell de Ministres són un pal·liatiu i demanen anar més enllà.
1: No suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent, que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desauci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar, etc. No? Diguem-ne que el Real Decret són pal·liatius.
0: Sentíem Joan Segura de Stop Desnonaments. També vos hem de comptar, quan són les 8 menys 5, que el nombre de persones majors que es veuen obligades a compartir habitatge o fins i tot abandonar les Balears per mort de la quantia de les pensions ha augmentat durant els darrers anys. És un dels fenòmens socials que s'extreuen de l'Observatori Social de les Persones Majors per a un envelliment actiu que edita Comissions Obreres en col·laboració amb la Fundació Primer de Maig. La crisi de l'habitatge per a la gent major es veu condicionada pel sistema productiu estacional de les Balears, el qual provoca una cotització menor i que les pensions siguin més baixes. De fet, a l'arxipèlag, quasi el 50% de les pensions de jubilació no arriben al salari mínim interprofessional. A més, hi ha una bretxa de gènere que fa que les dones cobrin quasi 300 euros manco que els homes, malgrat que són més nombroses. La secretària general de la Unió Insular de Mallorca de Comissions Obreres és Yolanda Calvo.
2: Si lo ponemos en una vivienda de 65 metros cuadrados, esto sale un precio del alquiler de 1.308,45 euros al mes. Si hemos dicho que la pensión media, la media, son 1.441 euros, resulta que nos sobran 134,21 euros para vivir el resto del mes. Ya me diréis cómo puede vivir un pensionista con 134 euros al mes.
0: En successos, l'home de 33 anys atès per un accident de trànsit entre dos cotxes aquesta matinada a Santa Eulària de Riu ha rebut l'alta passades les 12 del migdia. L'home havia estat traslladat a l'Hospital de Can Misses amb politraumatismes. Una altra dona de 29 anys havia resultat ferida lleu. I també vos contam que la Guàrdia Civil assenyala l'excés de velocitat com la possible causa de l'accident de divendres passat a la 6a edició del Rally 550 Challenge de Mallorca. El pilot, un home alemany de 63 anys, va morir a l'acte i la seva copilot, una dona de 39, de la mateixa nacionalitat, està ingressada a Son Espases amb lesions medulars. Tot i així, a les xarxes socials aquesta dona informa de que manté una completa mobilitat a les cames i als braços. A més, ha demanat l'alta voluntària per poder continuar la seva recuperació a un hospital privat. La planta judicial de les Balears creixerà un 8% el proper any amb la creació de 13 noves places de jutge per al proper any. També creixerà la plantilla del Ministeri Fiscal en un 5,1% amb 4 noves places de fiscal. Aquest increment de plantilla és fruit de l'aprovació al Consell de Ministres de la tramitació urgent de 2 reials decrets que estableixen la creació de 500 noves places de jutge i 200 de fiscal de cara al 2027 a tot Espanya. De les 13 noves places judicials de les Balears, 10 són per tribunals d'instància de localitats com Palma, Aibà, Eivissa o Mou, altres dues per a l'Audiència Provincial de Palma i l'altra serà d'adscripció territorial, és a dir, que el Tribunal Superior de Justícia l'adjudicarà en funció de les necessitats del servei. En els esports, en futbol femení, segon partit contra els Estats Units de Patrick Guijarro i Lucía Corrales amb la selecció espanyola de futbol femenina. Són el país americà fent 2 amistosos de preparació per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Dissabte van guanyar per 0-2 i avui esperen repetir amb una nova victòria. El partit serà a la 1 de la matinada. Recordem que Catacoll i Mariona Caldentei no han estat convocades per lesió. I en futbol sala, el Palma Futsal afronta aquesta setmana la primera aturada de seleccions de la temporada amb les absències de Fabinho i Lucao, convocats amb el Brasil per disputar la Copa de les Nacions. Els de Vadillo, soci, descansen de la Lliga aquesta setmana com a líders. Són primers després de fer un ple de victòries a la competició 5 de 5. Signen així el millor començament de la seva història. I avui a la Cultura parlam d'una nova exposició a la Fundació Toni Catany que reuneix per primera vegada totes les fotografies